Nano, no vull consells de ningú. Meus nens estan pel carrer i li tiren dur. Aposto amb el cap fred, em sento iglú. Mira el swing entre línies, passo sidral a bon preu. Pinto murals com si Pablo.

Veggia tot el barri trobant un bon futur. Corre pel teu somni si no es queda en fum. No, no, si no es queda en fum. Movent la placa, corrent des de la placa. La nostra casa és la nostra plaça. Són nits llargues, ballant amb la mulata. Mataria per ella, por un beso de sa flaca.